0: I en el món de la cultura, les amargues làgrimes de Petra von Kahn, el clàssic de Rainer Werner Fassbinder, arriba al Teatre Romea en una nova versió dirigida per Raquel Camacho. Anna Torrent encapçala el repartiment femení d'aquest drama sobre la passió i la dominació. Ens explica tots els detalls Marta Orquín.
1: Anna Torrent encarna Petra von Kahn, una dissenyadora de moda d'èxit que viu una tempestuosa relació sentimental de dependència i obsessió amb Karin, una jove humil i oportunista que aspira a ser model.
2: Ya te imagino caminando por la pasarela.
1: Per l'actriu, l'adaptació de Raquel Camacho és molt diferent a la icònica pel·lícula del 1972 de Rainer Werner Fassbinder, que abans va escriure com a obra de teatre.
3: No diria que tienen nada que ver, excepto sí, la soledad y la amargura, pero Raquel lo lleva hacia un lado de rabia, de odio, de barroco, de explosión, de mujeres con más, yo diría, perturbadas.
2: Le dejé dominarme. Soporté algo así.
1: A més d'Anna Torrent, completa en aquest univers femení les actrius Rebeca Matellán, Maribel Vitar, Julia Monge i María Luisa San José, que interpreta la mare de Petra von Kahn, un paper que guanya protagonisme en aquesta adaptació de Camacho, que signa una posada en escena intensa i expressiva, plena d'imatges i de color.
3: Ella pues quería ese melodrama distanciado de Fassbinder, sé que quería esa cosa muy simbólica, potente visualmente y de música. O sea, no tiene nada que ver con esa cosa bella, pausada y de un tono bajo, ¿no? O sea, de silencios de la película, es que se ha ido al otro lado.
1: Un drama sobre la complexitat de les relacions humanes que arriba al Romea i en què el dramaturg i cineasta alemany retrata l'amor i el desamor, la soledat, les relacions de poder i la necessitat tòxica de l'acceptació externa.
0: Hi ha pocs segons per 3:15, moment per tota l'actualitat esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
5: Esports.
4: El Girona s'hi juga avui pràcticament la vida en el seu partit a casa contra la Reial Societat de la 36a jornada i més després dels resultats fins ara d'aquesta jornada en partits guanyats per equips implicats en la lluita, com el mateix Espanyol, que ahir per fi va respirar després de guanyar el primer partit en 18 jornades contra l'Atlètic de Bilbao i situar-se 3 punts per sobre del descens a manca de 2 jornades. O l'Alavés, que va derrotar el Barça en el primer partit pot celebració ple pel títol de Lliga. En parlem de seguida d'aquestes i d'altres qüestions. Comencem.

0: perdut de manera consecutiva contra el Betis, el València i el Mallorca, i dilluns només va treure un empat del camp del Rayo Vallecano. Per tant, s'han sumat 2 punts dels últims 15 i els resultats dels rivals, inclosos els d'ahir, amb victòries d'Espanyol, Alavés i també del Llevant, han fet que l'equip gironí ara mateix sigui ja penúltima a la classificació. I si Mitchell parlava del partit d'avui com d'històric, també deia que durant l'encontre hi haurà moments difícils que s'hauran de saber superar.
1: Sé que demà haurà moments d'inconsistència o inseguretat, perquè és normal, per la classificació. Hem d'entendre que el més important és fer moltes coses al camp. Amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant, ser capaços de generar situacions de gol, de xutar a porteria rival, de pressionar bé, d'agressivitat en la pilota i sense pilota.
0: Si d'alguna cosa ha pecat el conjunt de Montilivi en els últims partits, ha estat de falta d'intensitat, que és una de les receptes que Mitchell torna a posar al damunt de la taula.
1: Ja sé que la Real és jugar també coses, tothom és jugar coses en aquest partit, però nosaltres és la supervivència del club, la història del club, la necessitat de continuar a primera divisió, molt més, perquè jo penso que en 44 punts estàs salvat. I hem de demostrar que nosaltres ens ho juguem molt més.
0: En l'aspecte esportiu, en 2 dubtes. Saber si Daley Blind tornarà a l'eix de la defensa i, sobretot, saber si Estuani serà l'encarregat d'ocupar la punta d'atac després de salvar el Mobles el passat dilluns al camp del Rayo Vallecano. Les previsions meteorològiques diuen que el dia serà gris, amenaça pluja en diversos moments de la jornada. Caldrà esperar que això no resti potencial a les graderies de Montilivi, perquè avui l'equip necessitarà més que mai del seu jugador número 12. El Girona Reial Societat a Caro Creu a partir de les 8 de la tarda.
2: Doncs sort pel Girona, i que ahir va respirar amb força, tot i que no està salvat matemàticament. Va ser l'Espanyol que per fi va assolir la primera victòria del 2026 en un moment crític i vital en lluita per evitar el descens. Els de Manolo González van guanyar per 2-0 l'Atlètic de Bilbao en un RCD Stadium volcat amb els seus per signar una victòria de 8 jornades i gairebé 5 mesos després. Escoltem Manolo González.
3: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada, i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar, perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
2: Els gols de Pere Milla al minut 69 i Quique García al 92 van provocar l'esclat de tot el camp, i un cop finalitzat el partit, les llàgrimes de Manolo González, que confessava que havia passat pràcticament els pitjors moments de la seva vida.
3: I te diria que casi general, por desgracia, quitando cuando murió mi tío, que era como mi padre, hace 3 años, creo que a nivel de desgracia ha sido tremendo. Ha sido una segunda vuelta infernal, a nivel mental, a nivel de todo. Està sent molt dura, molt dura.
2: L'Espanyol és ara 14 amb 42 punts, 3 per sobre la zona de descens, a manca de 2 partits perquè acabi la Lliga. El primer d'ells a Pamplona contra Osasuna, diumenge a les 7 de la tarda.
3: Jo el que vull és fer un partit més, si podem el diumenge millor, i quan més aviat ho tinguem enllestit, pues no arribar a l'últim partit a casa amb aquesta situació.
2: L'últim serà contra la Real Societat a Cornellà. I escoltem ara l'autor del primer gol, Pere Milla, en conversa a Tablero Deportivo de Ràdio Nacional amb Josep Capel i Miguel Ángel Méndez.
4: I'm disappointed about the result.
2: Doncs sembla que no tenim preparat aquesta entrevista amb Pere Milla, l'escoltarem més tard. Continuem ara i parlem del Barça, que no podrà arribar a fer 100 punts aquesta Lliga després de perdre ahir a Vitoria per 1-0 davant un Alavés amb el descens en joc. Flip va presentar un equip amb força canvi. Germà García, bona tarda.
5: Bona tarda, Marga. Doncs sí, un Barça que va jugar amb Chesney com a titular, varen reaparèixer també Koundé i Balde als laterals, amb Casador i Bernal en el mig del camp, i Hansi Flick va fer debutar el seu 12è jugador. És Álvaro Cortés, de 21 anys, 1,90 m, aragonès, jugador del Barça Atlètic, i que va jugar els 90 minuts amb una molt bona actuació, força bona actuació. És la 9ª derrota de la temporada en 55 partits disputats, la 5ª derrota a la Lliga. El Barça es va quedar a 0 en un partit de Lliga després de 55 partits seguits marcant. I és que al final, com bé deies, no s'assolirà aquest únic objectiu que encara quedava aquesta temporada, que era era el d'arribar als 100 punts i igualar aquella temporada màgica del Barça, de Tito Vilanova, de la temporada 2012-2013. No s'arribarà, doncs, als 100 punts, i ho resumia d'aquesta manera Hansi Flick.
4: I'm disappointed about the result that we lost today, of course.
6: No m'agrada el resultat avui, és evident, però al cap i a la fi l'hem d'acceptar. Hem jugat contra un equip que està lluitant per no baixar i no...

0: no ens ha posat les coses fàcils. Per mi, avui em quedo amb els nanos més joves que han jugat i també amb altres jugadors que no disposen habitualment de tants minuts. Això, per mi, és el més positiu.
1: Certament, perquè no només va jugar Álvaro Cortés, sinó que també va tenir temps de jugar Xavi Espar, també el Tomi Marquès. En definitiva, va haver una barreja important de jugadors i d'aquesta manera, doncs, l'objectiu dels 100 punts que s'esvaeix. Recordem que el Barça jugarà el proper diumenge a 9:15 de la nit. No va en horari unificat perquè ja no tenen res a fer ni Barça ni Betis. Els dos estan classificats ja per la Champions de la propera temporada i tancarà aquesta campanya la setmana vinent a Mestalla contra el València. Val a dir que Lewandowski podria comunicar al llarg d'aquesta setmana la seva marxa del Barça. Sembla que el seu destí podria ser Aràbia. Té sucoses ofertes per poder marxar al futbol àrab i abans de diumenge contra el Betis podria comunicar el seu adeu perquè aquest sigui l'últim partit que disputi a casa i es pugui acomiadar de l'afició. Ja et dic que no és res oficial, sinó que és una cosa que sospita. Avui descans, demà i demà passat a les 11 entrenament i penúltim partit de Lliga, repeteixo, diumenge a 9:15, Barça-Betis a l'Spotify Cano.
2: Doncs ja estarem pendents, gràcies, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Encara en clau blaugrana, ahir el president del Real Madrid, Florentino Pérez, en declaracions a la Sexta, va dir que les relacions amb el Barça estan totalment trencades i que si el club blaugrana està estudiant mesures legals contra les seves acusacions, que el demandin.
3: Pues haría muy bien en hacerlo. Que si quiere que me tiene que demandar, nosotros, vamos a ver, yo no me enteré del caso Negreira hasta hace 3 años. Cuando me enteré, porque además ese expediente no lo pide el Madrid, sino que es la inspección de Hacienda la que contempla que ahí pueda haber una cosa rara y se abre un proceso penal en el cual el primero que se presenta como perjudicado es el Real Madrid.
2: I encara repercussions i reaccions a les paraules en la roda de premsa de dimarts del president del Real Madrid, de Florentino Pérez. Al programa El Pla B de Ràdio 4, amb Toni Marín, ahir Joan Gaspar, expresident del Barça, deia el següent sobre les acusacions de Florentino.
4: És un trampós. Diu mentides. Ell sap que està dient mentides. Ell és conscient que no és veritat que el Barça hagi mai a la seva vida ni a la seva història comprat cap àrbitre perquè guanyés el partit i tal. Això ell ho sap perfectament, però és igual, ja li va bé. El seu populisme, la seva forma de guanyar-se una mica l'estima dels que avui estan tan emprenyats com són els socis del Real Madrid, és fotre's amb el Barça.
2: I la resposta de Joan Gaspar al que va dir Florentino sobre que enviaria un informe de 500 pàgines pel tema del robatori de partits a la UEFA, va dir el següent.
4: Va dir ahir que enviarà 500 pàgines a la UEFA. Tal. Jo enviaré 2 pàgines a la UEFA. I ho explicaré qui és el senyor Florentino Pérez amb l'operació Figo. I ho explicaré exactament, des de la A a Z, no? Perquè la UEFA se n'enteri qui és aquest senyor, com és aquest senyor i com actua aquest senyor amb aquest tema puntual. Jo crec que la UEFA no el coneix. El cas Figo el coneixem nosaltres, els coneixen a Espanya, per escoltar, però no sé a la UEFA si coneixen el tema Figo. No el deuen conèixer de moment, que el senyor Figo és un ambaixador de la UEFA, no? Per tant, un home molt estimat. Jo no em ficaré amb el senyor Figo, em ficaré amb la forma que el senyor Florentino Pérez va actuar amb aquest tema del Figo.
2: Doncs repercussions d'aquella roda de premsa surrealista de Florentino Pérez. I tornem a l'Espanyol perquè ara sí escoltem Pere Milla en aquesta entrevista o en aquest fragment que us dèiem abans.
5: Contento por el equipo, por el club, por la afición sobre todo, porque han sido meses muy duros y podía haber sido un año muy, muy bonito, pero bueno, por fin llegó esa victoria y bueno, tres puntitos más que nos acercan al objetivo.
6: Se me ha puesto la piel de gallina viendo a Manolo González en la reacción al gol de Quique, llorando como un niño pequeño.
5: Sí, al final nos jugamos mucho, ¿no? Y bueno, son muchos meses, muchos partidos sin ganar, son 18. Yo he estado en el Elche, desgraciadamente, 19 y un año que no sé si estuvimos 15 o 16. 16 creo que fueron y nos salvamos. Con 19 no nos salvamos. Se hacen meses muy, por desgracia, se hacen meses muy, muy duros, ¿no? Pero bueno, por fin una victoria.
2: I continuem parlant de futbol, però ara en clau femenina, perquè el Barça prepara la final de la Copa de la Reina, que jugarà aquest dissabte 16 de maig a Gran Canària contra l'Atlético de Madrid. I avui hi ha hagut jornada d'atenció als mitjans. Jaume Riello, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda. L'equip blaugrana buscarà la tercera Copa de la Reina consecutiva, la dotzena de la seva història. Recordem que el 2023 el Barça va quedar fora d'aquesta competició per alineació indeguda. Demà les jugadores de Pere Romeu viatjaran a les Palmes de Gran Canària, on es disputa aquesta final. Hi ha només una setmana d'una altra final, la de la Champions contra l'OL Lyon. Des de l'equip blaugrana asseguren que estan centrades únicament en l'Atlético de Madrid, que no pensen ara parar en la Champions, però la davant entera, Salma Parayuelo reconeix que això no és fàcil.
8: Obviamente es algo que está ahí y está nada. En nada jugamos una final de Champions, pero también es más sencillo poner el foco cuando es otra final y que te juegas otro título súper importante también para el equipo. Y simplemente es centrarse en el primer plan de partido, rendir bien, competir bien, porque también nos va a servir para llegar con confianza a la siguiente final.
7: I Esme Brooks s'ha animat amb el castellà quan ha atès els mitjans de comunicació per admetre que els fa molta il·lusió aquest tram de temporada en què es decideixen els títols.
9: Muchas, muchas ganas. Es un final, dos finales, y es una, es algo especial, es algo que trabajamos mucho por eso, y nada, ya. Estamos en el punto para jugar dos finales.
7: Demà, com dèiem, l'equip blaugrana volarà a primera hora cap a Gran Canària, farà el darrer entrenament i dissabte a les 9 de la nit, hora nostra, aquesta final, aquest Barça-Atlético de Madrid.
2: Gràcies, Jaume. I en bàsquet, avui clau la 31a jornada de l'ACB amb el partit Joventut Andorra. Dani Esclusa, bona tarda.
10: Què tal, Marga? Bona tarda. Els verdinegres buscaran una victòria per afiançar encara més la plaça de play-off. Són ara 600 amb 17 victòries, 11 de les quals aconseguides com a locals i 11 derrotes. L'objectiu, reconeixia l'aler pivot dels badalonins Michael Rusic, és acabar la temporada regular al més alt possible.
11: Todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas porque cada partido ahora significa mucho, porque queremos estar en la mejor posición para tener un buen rival en el playoff.
10: Davant tindran el Morabanc Andorra, un rival que arriba amb moltes urgències, estan actualment en posició de descens, però amb una dinàmica positiva després de dues victòries consecutives. És, per tant, un equip que, sens dubte, sortirà a deixar-ho absolutament tot a la pista. Pel que fa a la jornada d'ahir, cara i creu pels equips catalans, victòria del Barça al pavelló del Granada, 98-101, els de Xavi Pasqual que salten la tercera plaça de la classificació amb un partit més, això sí, que els seus immediats perseguidors. I com dèiem, la nota negativa de la jornada la va posar Lleida, que va perdre de manera contundent 114-87 a la pista del Breogán. Necessitaven el triomf els de Gerard Encuentra per tenir opcions de certificar la permanència aquesta mateixa jornada, no ho van fer i per tant hauran de continuar remant en els partits que els queden per ser equip de Lliga Endesa la temporada que ve.
2: Doncs esperem que ho aconsegueixin, com ja ho han fet el Manresa i el Girona. Gràcies, bona tarda.
10: Bona tarda.
2: I per ser una fita importantíssima que va fer el València ahir en bàsquet, perquè va derrotar el Panathinaikos en el cinquè definitiu partit dels quarts de final de l'Eurolliga per un resultat de 81-64 i disputarà per primer cop a la seva història la final a 4 de la competició. Recordem que el València havia perdut els dos primers partits, perdia aquesta eliminatòria per 2-0. I també qui va aconseguir doncs, un fet important és l'Atlètic Barceloneta, la Champions de Waterpolo, perquè ja estava classificada per la final a 4, però a més ahir va certificar el liderat del grup A d'aquests quarts de final després de derrotar a Belgrat, el Novi, per 14-16 i eliminar d'aquesta forma el conjunt serbi. És tot pel que fa als esports. Bona tarda.

0: Las dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En este jueves en el que empezamos por lo de casa, por el bolsillo, por el dato del IPC que se modera en abril hasta el 3,2% interanual, por el abaratamiento de la electricidad y las ayudas fiscales. Noticia que acarrea otra. Precisamente por eso el Ejecutivo anuncia que a partir del 1 de junio empezará a desactivar algunas de esas ayudas que se pusieron en marcha para compensar el alza, como el impuesto especial sobre la electricidad o cambios en el IVA de algunos suministros. El ministro de Economía destaca que esas medidas han conseguido amortiguar las subidas, vencerán en junio, pero que se mantienen las relacionadas con los carburantes. Carlos Cuerpo.
2: Se dan las circunstancias para que las medidas de apoyo en materia de combustibles también se mantengan durante el mes de junio, y esto yo creo que es un mensaje importante de cara a la ciudadanía. Si nos vamos a la situación de los precios de la electricidad y del gas, en este mes de abril se confirma que han bajado, por lo tanto habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
0: En lo laboral, varios conflictos abiertos. El último lo acaba de anunciar UGT, convocan huelga indefinida en el transporte por carretera, tanto comercial como de viajeros, a partir del 8 de junio. Piden, Blanca Pascual, que se rebaje la edad de jubilación de los conductores.
3: El sindicato UGT denuncia que en un año nadie les ha convocado para hablar de coeficientes reductores y para adelantar, por lo tanto, la jubilación de un colectivo que todavía con 67 años sigue conduciendo. Temen que la falta de respuesta signifique que el silencio administrativo deniega una reclamación que hacen desde hace más de 20 años. Y por eso exigen una respuesta por escrito a Trabajo y Seguridad Social con un calendario de cómo está avanzando la elaboración de los pertinentes informes. Antonio Oviedo.
4: Donde se nos diga claramente en qué situación se encuentran los coeficientes reductores de nuestro sector y que se nos diga claramente cuándo más o menos se va a acabar, si son 3 meses, son 4 meses, y que el silencio administrativo no va a suponer que automáticamente quede denegado, lógicamente, los coeficientes reductores.
3: El sindicato de momento convoca en solitario, aunque espera que otras organizaciones y empresas se sumen. De momento Comisiones no la secunda y las empresas dicen que al final esta huelga va en contra de ellos.
0: Atentos también a las protestas de los docentes catalanes y valencianos, de momento sin avances en ambos casos. Estos son los valencianos en su cuarta jornada de huelga indefinida tras conocer la propuesta presentada hoy por la Consellería, que según los sindicatos deja fuera la recuperación del poder adquisitivo del profesorado. Y del exterior, acaba de renunciar el ministro de Sanidad, Wes Streeting, la persona que a la que todas las encuestas daban como la persona que podía plantar cara a Keir Starmer. Ahora en unos minutos intentamos hablar con nuestro corresponsal para que nos cuente cómo ha sido esa dimisión. También del viaje de Donald Trump a China, donde se ha reunido ya con Xi Jinping en un encuentro histórico en el que aseguran ha habido sintonía que pueden abrir el camino a una colaboración inédita entre los dos gigantes comerciales. Fran Sevilla, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Se acaba de finalizar la cena de gala con la que Xi Jinping ha homenajeado a Donald Trump, quien en el brindis ha asegurado que han tenido unas conversaciones extremadamente positivas y productivas.
6: Extremely positive and productive conversations and meetings today.
5: Xi, por su parte, ha afirmado que el respeto mutuo debe ser clave en las relaciones entre China y Estados Unidos. Las profundas diferencias sobre Taiwán, el mantenimiento de la tregua en la guerra comercial desatada por Trump, la competencia tecnológica y la guerra contra Irán de Estados Unidos e Israel, con el deseo de reapertura del estrecho de Hormuz que tanto Washington como Pekín quieren impulsar, son los asuntos que han marcado las discusiones en esta primera jornada de Trump en China.
0: Ambos confían en reabrir un estrecho de Hormuz que sigue prácticamente paralizado. A partir de media estaremos en Irán con nuestro equipo de enviados especiales y también en Cuba, que pide ayuda porque el bloqueo estadounidense les ha llevado a la carestía total de combustible. Aquí en Europa la situación internacional mantiene el precio del petróleo por encima de los $100 el barril. Vamos a ver cómo están los mercados. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
7: Buenas tardes, hoy con subidas claras en las bolsas europeas que van acelerándose a medida que avanza la sesión. El mercado tiene un ojo puesto en esa reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en China y el el otro en Irán y especialmente en el estrecho de Hormuz. El petróleo ahora retrocede mínimamente, pero se mantiene con muy pocos cambios respecto a su cotización de ayer, por encima de los $105 por barril. Un tercer foco estaría en los resultados empresariales, y aquí nos plantamos en el IBEX 35, que sube ya un 1% y recupera los 17.800 puntos. Destaca precisamente la fuerte subida de Telefónica, cuyas acciones se disparan un 6,4% después de presentar resultados empresariales del primer trimestre del año.
0: Hay más noticias, Rosa Perasno. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Sandra. Empezando con algo que acaba de suceder hace apenas unos minutos.
9: Bueno, pues visto para sentencia.
8: 6 meses y 38 sesiones después acaba de quedar visto para sentencia el juicio a los Pujol por el origen de la fortuna que mantuvieron oculta en Andorra. Ninguno de los acusados ha hecho uso de su turno de última palabra. Un día más también pendientes de los contagios de antivirus, especialmente de la paciente francesa que sigue crítica en un hospital de París y del español de 70 años que permanece ingresado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Sigue con febrícula, con problemas respiratorios, pero está estable. Los otros 13 continúan sin síntomas y a la espera de la nueva PCR que se les va a practicar este domingo. En una entrevista en Radio 4, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha dicho que hay que seguir siendo prudentes.
10: No daría nada por cerrado hasta que no pase el día 42 y muy especialmente además las 2-4 semanas desde el último contacto, es decir, el día 28, por decirlo de alguna forma, desde la cuarentena.
8: La polémica política por el antivirus se va apagando a medida que crece otra, la del viaje de Isabel Díaz Ayuso a México. A partir de 12:30 vamos a escuchar el rifirrafe que ha tenido hoy con la oposición en la Asamblea de Madrid. Y hablando de viajes, también hoy hemos sabido que el próximo 27 de mayo Pedro Sánchez se va a reunir con el Papa en el Vaticano, apenas unos días antes de que León XIV visite España. Antes, esta misma tarde, otra cita destacada. Esta casa, Radio Nacional, entrega los premios El Ojo Crítico en una gala en el Museo Reina Sofía. Nos cuenta más Susana Santolaya. Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Cuando hay un maestro, se tiene que empezar por él. El actor Emilio Gutiérrez Cava, premio especial a sus 60 años de carrera.
12: Tenemos momentos en que lo pasamos mal antes de salir a escena. Ahora ya no tanto, pero bueno.
11: ¿Tendrá hoy esos nervios al recibir el premio? Creemos que no, porque la experiencia es un grado. Los que seguro que tiemblan un poco son los jóvenes premiados menores de 40 años, como el poeta Juan de Salas o la productora de cine Marina García.
13: José Mujica dijo una frase: pórtate un poco mal, ¿no? Entonces entendí también que producir y que crear era desobedecer un poquito, ¿no?
11: O Guitarrica de la Fuente, aunque no podrá estar en la gala.
14: Que el folclore ha sido para mí encontrar como un lugar al que sostenerme, ¿no?
11: Quizá también tiemble Lucía Soya Sobral con su fenómeno de ventas Comerás Flores sobre los malos tratos que no se ven.
15: Con la esperanza y la necesidad de cuidar a nuestras amigas.
11: Y así hasta 10 temblorosos premiados con una nueva categoría, innovación digital en la cultura, que ha recaído en Albert.data, artista científico. La gala esta tarde a las 7, podrán seguirla en directo a través de RTV Play y mañana a las 4 de la tarde en el horario habitual del Ojo Crítico en Radio 5.
0: Bueno, pues como les decíamos, tenemos ya línea abierta con Londres. En Reino Unido ha ocurrido lo que se esperaba. Corresponsal Guillaume Bontux, buenas tardes.
16: Buenas tardes, sí. West Riding dimite de su cargo de ministro de Sanidad, lo acaba de anunciar en una carta al primer ministro. Explica que ha perdido la confianza en Keir Starmer y en su capacidad de liderar al gobierno. Lo que no hace Streeting de forma explícita en esta carta es anunciar su candidatura para suceder a Keir Starmer como líder del gobierno y del partido. Podría ser el paso siguiente en las próximas horas. Streeting era, recordemos, uno de los rivales declarados de Starmer, muy debilitado por la derrota electoral de la semana pasada. De momento, lo que hace Streeting es anunciar su renuncia, su salida del gobierno, a la espera de ver si decide formalmente retar al primer ministro y abrir con este movimiento la carrera por el liderazgo del partido y del gobierno laborista.
0: Ahí media, volvemos contigo para ver si hay respuesta también desde Downing Street. Gracias, Guillaume. Y en los deportes, dos nombres propios en el día de hoy. Entrevista con Rafa Nadal y elecciones a la presidencia del Real Madrid. Daniel Ampuero, buenas tardes.
17: Ese nombre propio es Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, club que acaba de convocar elecciones a la presidencia de la Junta Directiva. Desde hoy empieza a contarse un plazo de 10 días para presentar candidaturas. Este anuncio coincide con el final de la antepenúltima jornada de Liga en Primera División, donde, por ejemplo, el Real Madrid se va a presentar esta noche ante su público y va a recibir pitos o aplausos por todo lo sucedido en los últimos días. El otro nombre propio es el de Rafa Nadal, que acaba de inaugurar el museo que lleva su nombre en su tierra, en Manacor, y que se ha visto obligado a manifestarse tras ese anuncio de las elecciones del Real Madrid, que tuvo que desmentir.
18: solo aquí se deja claro que no era cierto, ¿no? Entonces, simplemente para que no hubiera especulaciones, ya sabéis que no soy muy fan de hacer estas cosas, pero el fútbol es muy grande, se habla mucho de ello, entonces quería poquito cortar la especulación de red.
17: Y de las pistas de tenis, más 3.000 de Roma, en marcha un partido de cuartos del cuadro masculino, el favorito Sinner se enfrenta a Rublev, después otro ruso, Medvedev, se medirá a Martín de la Andaluce para completar las semifinales del cuadro masculino de Roma.
0: Pues todo esto y más a partir de 12:30, ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
19: Adisio Migdia, Radio Nacional, Radio 5, Ana Bañeres.
20: Bona tarda. Sense acord, el Departament d'Educació i els sindicats no han arribat a cap entesa per posar fi a les aturades dels docents, tot i els intents del govern millorant condicions, com més plantilla per a l'escola inclusiva. Una mesura que per als sindicats és insuficient perquè continua sense resoldre's el bloc salarial. Amb tot, les dues parts mantenen la disposició a continuar negociant i es tornaran a reunir dimarts vinent. Escoltem Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
21: Amb un acord de 2.000 milions d'euros, que és l'acord de país, hem de trobar necessàriament els marges necessaris per dur a terme totes aquelles mesures que signifiquin una millora significativa en les condicions laborals.
22: En les properes, la propera negociació, que seria doncs aquest dimarts que ve, vinguin amb una proposta concreta de marc de negociació que situï també el tema salarial, que és la qüestió on hem quedat més lluny, i que comencem per aquest tema.
20: Mentretant, en el tercer dia de vaga al sector educatiu, avui noves aturades i manifestacions a la Catalunya Central i a Girona, on s'han anunciat noves accions com a mesura de pressió. Pau Pagès, de la coordinadora d'Assemblea de Girona.
23: Llancem una nova campanya inspirada en l'energia i la força de la mesura d'aturar les sortides i colònies. Ens plantem i no tutoritzarem més alumnes d'estudis educatius durant el curs vinent. S'ha acabat fer feina no reconeguda i perdre hores de dedicació al nostre alumnat.
20: D'altra banda, fa pocs minuts, el judici del cas Pujol ha quedat vist per sentència després de més d'una dècada. Ara serà el tribunal presidit pel magistrat José Ricardo de Prada qui haurà de prendre una decisió després d'haver atès més de 200 testimonis. Serà això en setmanes o en els pròxims mesos. Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4, amb José Gil a la realització Vies de So, acompanyat de l'Helena Ramos, en Santi García, control central, i l'Eric Sobrevia a la producció. De seguida ampliem tot, abans però un moment per la informació de serveis. Coneguem com se circula aquesta hora. Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
24: Bona tarda. De moment, aquesta hora, pel que fa a incidències, recordar que es manté el tall per manifestació a la C-16, a l'altura de Sant Fruitós de Bages, en els dos sentits de la marxa. De moment, es continuen fent desviaments senyalitzats. També recordar que a l'autopista P7, per un camió variat a la Jonquera, hi ha un carril ocupat en sentit sud, en sentit Girona, i de moment es mantenen uns 2-3 quilòmetres de lentitud en retencions en aquest punt de l'autopista. A banda, cal circular amb prudència, ara mateix està plovent amb força, amb intensitat, en alguns punts del nord-est del país, sobretot molta prudència, cal moderar la velocitat i augmentar la distància de seguretat en aquests casos. I pel que fa a volum de trànsit, en destacarem sobretot d'una banda l'autovia 2 a l'altura de Cornellà, d'entrada a Barcelona, per un vehicle avariat, i també la ronda litoral, que aquesta hora va molt atapeïda entre Diagonal Mar i el Moll de la Fusta, en sentit Llobregat, i també de Zona Franca, Montjuïc, en sentit contrari. És tot de moment des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
20: I també ens interessem per la previsió del temps a EMET, Juan Carlos Piña.
25: Avui al terç nord de Catalunya tenim el cel molt ennuvolat amb precipitacions dèbils a l'extrem nord del Pirineu Occidental i ruixats ocasionalment amb tempesta a Girona, que poden ser localment forts a l'Empordà, possibles nevades per damunt dels 1.400 metres. A la resta de la comunitat, avui predomina el cel poc ennuvolat. Les temperatures diurnes avui se mantenen sense canvis o baixen, quedant-se les màximes als 25 graus a Tarragona, 23 a Barcelona, 22 a Lleida i 18 a Girona.
19: Adisio Migdia. Ana Bañeres.
20: En el tercer dia de vaga dels docents, Educació s'ha reunit amb tots els sindicats, tant amb els convocants de l'aturada com els que no, per intentar desencallar el conflicte laboral, però finalment la mesa sectorial d'Educació ha finalitzat sense acord. El departament ha convocat una reunió per seguir negociant dimarts vinent, però els sindicats adverteixen que no hi aniran si en aquesta propera reunió no es parla de millores salarials. Toni Conde.
1: Els sindicats han assegurat a la sortida de la mesa que la proposta del departament focalitzada en enfortir l'escola inclusiva és insuficient. Consideren irrenunciable que es parli també de millores salarials perquè no volen que cap de les reivindicacions quedin fora de la negociació. Per això diuen que no s'hauran dimarts a negociar si no reben abans una proposta que englobi també els salaris. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
22: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment nosaltres per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris i deixés la inclusiva fora. Per nosaltres això tampoc seria suficient i tampoc entraríem en aquest marc de negociació.
1: El secretari de Millora Educativa del departament, Ignasi Jiménez, ha insistit que dins de l'acord amb Comissions Obreres i UGT hi ha marge per incloure mesures de millora de les condicions laborals i considera que hi havia per negociar amb els sindicats, sempre dins de l'acord signat.
21: Ens agradaria poder explorar els marges de l'acord, com he comentat abans, em sembla que aquest és un element important, i d'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals.
1: Aquesta reunió s'ha produït mentre té lloc la vaga educativa territorialitzada a Girona i la Catalunya Central.
20: Doncs justament aquesta manifestació ha acabat foc fa poca estona en aquesta reivindicació dels docents. Hi han participat 8.000 persones, segons el sindicat majoritari USTEC, 4.500 segons la policia municipal. Gemma Esteve.
2: Doncs sí, a hores d'ara encara alguns docents es troben concentrats aquí davant dels serveis territorials després d'una manifestació que ha recorregut el centre de la ciutat i ha acabat davant de la seu de la Generalitat amb uns parlaments. Des d'aquí els docents han criticat la falta d'acord amb el departament. Alerten que sense una proposta digna el curs no acabarà amb normalitat.
3: Que facin una proposta que puguem treballar, que es pugui portar als centres educatius i que la validi la majoria de la comunitat educativa.
4: Continuarem lluitant fins al final aquí, fins a aconseguir unes bones condicions.
5: No ens escolten per res, portem ja molt de temps. No és d'ara, les altres tantes de vagues de fa 5 anys no van servir per res, no es van fer ni cas. I ha arribat un moment que ja no podem més.
2: Els docents i professors tenen clar que seguiran sortint al carrer fins a assolir un acord satisfactori que passi per menys ràtios, més sous i més recursos per atendre la diversitat. La mobilització a Girona avui ha començat a primera hora amb columnes de vehicles i marxes lentes que han sortit de diversos punts de la demarcació.
20: Després de més d'una dècada d'instrucció i 6 mesos de judici, amb prop de 200 testimonis, el cas Pujol finalitza un llarg periple judicial.
9: Bueno, pues, visto para sentencia.
20: Així anunciava fa uns minuts el president del Tribunal, Ricardo de Prada, al final de la vista. Núria Alcalá, bona tarda.
6: Bona tarda. Un final de sessió que s'ha precipitat perquè cap dels fills de l'expresident ni dels empresaris acusats ha fet ús de l'últim torn de paraula. L'última jornada s'ha centrat en els informes finals de les defenses dels empresaris acusats que han reiterat la legalitat dels negocis amb Jordi Pujol Ferrusola. Mantenen que els pagaments al fill gran de l'expresident van ser per serveis reals i no comissions irregulars a canvi d'obra pública. Neguen la intervenció de la família Pujol en cap moment. Escoltem els advocats Carles Bunguilota, Ana Barnahola y José María Fuste Fabra.
26: Quizás un nuevo delito que yo no conozco que exista en España, que es el pelotazo, el hacer negocios en un mundo capitalista. Bueno, si esto es delito...
27: Luego contabiliza, declara los impuestos. Si no es un servicio realmente prestado, ¿qué ganó el señor Guerrero Kalner con todo esto?
26: Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Es imposible influir sobre 30 técnicos, sobre 30 instituciones para obtener la licencia de un vertedero.
6: L'eventual sentència haurà de tenir en compte les dues tesis que confronta la causa, la de les acusacions, que asseguren que ha quedat provat que l'origen de la fortuna familiar és la corrupció política, mentre les defenses insisteixen en demanar l'absolució perquè diuen no hi ha cap prova que ho demostri. Sostenen que els fons familiars provenen de la deixa de l'avi Florenci Pujol i que van incrementar-se amb les diverses inversions financeres de Pujol Ferrusola, sobretot als anys 90. Una fortuna que va aflorar, recordem, amb la confessió pública de l'expresident Pujol l'any 2014. L'Audiència Nacional ha deixat arxivada la causa per ell arran al seu estat de salut.
19: Edició migdia.
20: Treva dels preus a l'abril, la inflació es modera al 3% a Catalunya per l'abaratiment de l'electricitat i això fa que el govern espanyol desactivi l'IVA rebaixat de llum i gas. Climent Sabater.
7: La mesura entra en vigor l'1 de juny, quan deixarà de ser efectiva la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas natural i també de l'impost especial a la llum. En canvi, com els carburants s'encareixen, es mantenen almenys fins al 30 de juny la rebaixa a les benzines, els ajuts d'agricultors i transportistes i els descomptes del bo social per a persones vulnerables. Unes mesures que poden fer repuntar l'IPC, però segons l'economista de la UOC, Carles Méndez, on hem de posar la lupa és en el comportament de la inflació subjacent, la que exclou elements volàtils com l'energia, i aquesta per ara també es modera una dècima.
8: Hem de posar la lupa en el que és la inflació subjacent, que són aliments, calçat, cost de l'habitatge, que són aquelles, diguéssim, aquelles parts més estructurals de l'IPC que sí que recullen el creixement de preus de l'economia, restant tots aquells sectors i subsectors que són molt volàtils.
7: L'abril tanca, doncs, amb una moderació d'una dècima de la inflació a Catalunya, que queda en el 3% per l'abaratiment del rebut de la llum. Al conjunt d'Espanya, l'IPC és dues dècimes més alt, del 3,2%.
20: I els costos en el sector de la logística a Catalunya han crescut gairebé un 40% en una dècada, segons les últimes dades de Pimec. La patronal ho vincula a l'augment de costos, sobretot de l'energia, i també a la manca d'infraestructures. Eloi Sadurní, bona tarda.
10: Bona tarda. Pimec apunta que entre els anys 2014 i 2023 l'augment dels costos ha estat més de 20 punts per sobre del valor afegit que ha generat el sector. Antoni Canyete, president de la patronal, Ignasi Sayol, del clúster logístic.
11: Fa que el sector estigui en una situació de col·lapse, sobretot per un sector que està composat majoritàriament de petites i mitjanes empreses.
12: Generem un valor no menyspreable del PIB del país, més d'un 10%, però tenim problemes de viabilitat greus.
10: I exigeixen més manteniment i alternatives a les carreteres i a la xarxa ferroviària, amb reclams com el corredor mediterrani, davant el mal estat de les vies i les contínues obstaculitzacions, diuen, a càrrec dels diferents moviments sindicals.
20: Inspecció de Treball va realitzar 66.000 actuacions durant el 2025, de les quals es van generar gairebé 23.000 requeriments a les empreses i es van detectar 14.000 infraccions. Marc Esparza.
13: Això va suposar sancions de més de 53 milions d'euros, un 8,2% més que l'any 2024. La majoria, el 62%, es van fer per demandes externes de treballadors o sindicats, sobretot relacionades amb salaris, temps irregulars, permisos de treball a persones estrangeres o condicions de seguretat. En els casos de seguretat, una part inclou els accidents laborals. S'han registrat 1.811 infraccions. L'any 2025 es van produir 2.544 accidents i d'aquests 54 van ser mortals. També en l'àmbit de seguretat, Inspecció de Treball posa en marxa una campanya pel control del protocol de seguretat en les professions exposades a altes temperatures. Laura Freixas, directora general d'Inspecció de Treball.
14: De verificar que les empreses hi tenen els protocols preparats per quan sigui necessari activar-los, per quan arribi la calor i, per tant, que se sàpiga quines són les mesures que s'han d'adoptar tant les empreses preparades com els treballadors informats.
13: També posen especial atenció a la bretxa salarial per gènere i a la comprovació de protocols d'assetjament sexual. Dos aspectes en els que s'han trobat 833 infraccions, el que suposen un increment del 121%.
20: El president de la Generalitat, Salvador Illa, es proposa liderar econòmicament Catalunya durant la propera dècada. És un dels titulars que ha deixat la seva segona jornada a San Francisco, centrada sobretot en teixir aliances amb el sector tecnològic de Silicon Valley i en atreure talent a Catalunya. L'atenció avui es traslladarà a l'àmbit de les relacions institucionals. Des de San Francisco, Lorena Enns, bona tarda.
15: Bona tarda. Sí, el president estrena l'agenda institucional amb dues reunions al més alt nivell. Salvador Illa es trobarà aquest matí al Capitoli de Sacramento amb la presidenta del Senat de Califòrnia, Monique Limon, i amb la vicegovernadora Elena Kunalakis. La trobada servirà per revalidar la seva sintonia política enmig del context geopolític actual, recollida l'acord de col·laboració que amb dos territoris van signar el 2015. Tot plegat després d'una jornada carregada de reunions amb empresaris catalans que ocupen els càrrecs d'empreses com Google, Apple o Microsoft, a Silicon Valley. El president els ha traslladat l'objectiu d'inaugurar una nova dècada a Catalunya sense complexes.
28: Catalunya s'ha de treure els complexes de sobre. I nosaltres hem de liderar aquests propers 10 anys sense demanar permís a ningú. És que no hem de demanar permís a ningú. Jo he vist molta vent que estava aquí. Ara em reuniré amb un grup d'emprenedors catalans que estan aquí. No ens hem de treure els complexes i inaugurarem una dècada positiva per Catalunya.
15: Illa ha destacat la importància de posar la intel·ligència artificial al servei de l'interès general. Ho ha apuntat en una jornada en la qual el Barcelona Supercomputing Center ha signat dos acords de col·laboració relacionats amb la IA, amb Supermicro i amb NVIDIA, dues de les empreses tecnològiques punteres a Silicon Valley.
20: I Agricultura anuncia noves mesures per pal·liar la pesta porcina africana, que aquesta setmana deixa 14 nous positius a Catalunya, amb una xifra total que ascendeix fins als 320, tot des que va començar la crisi sanitària. Pau Alemany.
0: Són les dades actualitzades que ha oferit el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, 14 nous positius de 400 mostres analitzades. Des del Departament d'Agricultura continuen amb les tasques de control de la crisi sanitària provocada per la pesta porcina i amb la captura dels senglars, tal com detalla Ordeig.
16: Aquesta setmana s'han capturat 346 senglars a l'àrea de PPA, tant zona de baix risc com zona alt risc, zona 1 i 2, que diem. En total portem capturats i analitzats 5.277 senglars.
0: Per seguir intensificant el control, el conseller d'Agricultura ha presentat noves mesures amb una inversió de 5 milions d'euros. En destaquem dues, 250.000 euros per als caçadors des de la zona afectada per la pesta porcina africana i 2,2 milions d'euros per impulsar la comercialització de carn de caça, on es repartiran 20 euros per retirada de senglar i 5 euros per senglar transportat.
20: 5 minuts, dos quarts de dues. L'Hospital del Mar de Barcelona comença una teràpia amb neuroestimulació per a pacients addictes a la cocaïna que no han respost als tractaments que se'ls ha ofert fins ara. Els professionals no han trobat encara un medicament que els ajudi a tractar aquests pacients i confien que aquesta teràpia sigui eficaç. Joana Cendra.
17: Alcohol, tabac, cànnabis i cocaïna. Aquest seria el rànquing de les drogues de major consum a Catalunya. Per les tres primeres hi ha teràpies i medicaments que funcionen, però per la quarta encara se n'està buscant un que ajudi a desenganxar-s'hi. Per això l'Hospital del Mar de Barcelona posa en marxa una prova pilot amb un tractament amb neuroestimuladors. Francina Fonseca, directora de l'Institut de Salut Mental de l'Hospital del Mar.
18: És un assaig amb molt poquets pacients, amb pacients que no han respost, amb pacients greus, i volem provar aquesta tècnica d'estimulació cerebral profunda perquè ja s'utilitza o ja s'ha provat amb altres addiccions en altres països i se'ls implanta un neuroestimulador a nivell cerebral, com per exemple com els del Parkinson.
17: És una de les qüestions que s'han tractat avui en la jornada sobre addiccions que Fonseca ha impartit al Col·legi de Metges de Lleida. Els professionals adverteixen de la baixa percepció del risc que té el consum de drogues i de la joventut, diuen, dels pacients que atenen per consum de cànnabis.
20: I taller de risoteràpia enmig del Mercat Municipal de Tarragona és només una de les moltes activitats per la que la ciutadania ha preparat la Fira de la Psicologia que davant el Mercat Tarragoní es farà d'aquí una setmana, Judit Huerta.
21: L'experiència de les dues anteriors edicions és bona. Els professionals que participen a la Fira han arribat a persones que difícilment anirien al psicòleg. Els perfils són diversos. Gent gran que pateix solitud no volguda, burnout per la feina, dificultats greus a l'adolescència o, per exemple, demana informació sobre l'espectre autista. Eva Llàtzer és la presidenta del Col·legi de Psicologia de Tarragona.
22: De vegades ho determinem a patologia, però no té per què arribar a la patologia. Pot arribar a ser un malestar. I les persones que passaven els altres anys a les fires ens deien quin era el seu malestar diari.
21: La fira tindrà també una carpa amb il·lusions òptiques per aprendre com cadascú percep la realitat i els conflictes que això pot generar. Els assistents podran també mesurar el seu estat emocional. A més, es presentaran fins a una desena d'estudis psicològics que es fan al territori.
20: I en cultura, el Palau Martorell ha presentat aquest matí la retrospectiva més àmplia i completa que s'ha dedicat mai a Barcelona al fotògraf Steve McCurry. Icons, obre al públic, demà ell recull fins a 150 obres que abarquen 40 anys de trajectòria del fotoperiodista nord-americà, Montse Soto.
23: La seva foto Afghan Girl, protagonitzada per una nena d'ulls verds, és una de les imatges més reproduïdes. Als seus 76 anys, Steve McCurry segueix en actiu fotografiant a diari i construint la seva geografia emocional, on rostres, llocs i situacions dialoguen entre si, en una trajectòria que s'inicia el 1986, quan es vincula a l'agència Magnum, i que abarca viatges per Àsia, Orient Mitjà i l'Àfrica, sempre mostrant de manera compromesa les realitats més vulnerables a través d'un art que forma part del seu ADN.
24: Bello. Hay tantas personas distintas, tantos lugares distintos, tantas historias diferentes. Es como un diario que me ha permitido explorar y ser testigo de todo lo que he visto.
23: El fotoperiodista americà ha parlat del moment fosc que travessem com a humanitat.
24: El mundo está en una situación terrible ahora mismo.
23: Una situació davant la que demana esperança i positivitat i els joves que es puguin deixar seduir pels cants de sirena de la IA.
25: Need to always question
24: Debería hacernos cuestionar la autoría de la imagen, quién la ha realizado, y siempre debemos hacernos esas preguntas en todo, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el pintor? ¿Quién ha sido el fotógrafo? Ese es el principal desafío. Entonces siempre tenemos que preguntarnos, ¿no?, lo que sabemos y en quién confiamos.
23: Icons de Steve McCurry es pot visitar al Palau Martorell fins al mes de setembre.
20: I encara no deixem la cultura perquè Aina Clotet debuta com a directora i protagonista a Cannes en Viva, el seu primer llargmetratge, i aquesta pel·lícula competeix a la Setmana de la Crítica per la del desig de viure després d'un càncer.
1: Que t'hagin agafat en un festival com aquest, t'obre les portes al món, fa que la vegin en molts països. De fet, ja sabem que estrenarem a França a l'octubre, no? I tenim una distribuïdora boníssima, i això no hagués passat si no hagués sigut perquè Cannes ens obre les portes i fa que la pel·lícula sigui vista per moltíssima gent que no l'hauria vist, no?
20: Declaracions d'Aina Clotet a Ràdio 4, la projecció aquesta tarda a les 5. Nosaltres posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció. Que passin molt bona tarda.